0: Sant Joan a Mancor de la Vall amb els Cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels Cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revetlla. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els Cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web municipal.
1: La mejor selección.
2: Tu estilo.
1: Tu música. Zipwi Radio.

0: Sant Joan a Mancor de la Vall, amb els cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revetlla. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web municipal.
1: Los clásicos suenan mejor en Fitwi Radio.

0: Sant Joan a Mancor de la Vall amb els Cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels Cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revetlla. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els Cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web municipal.
1: Los clásicos suenan mejor en Fitwi Radio.